0: Martín.
1: Vamos a cerrar el programa hablando de la Fundación Deixalles, que cumple 40 años trabajando por la inserción sociolaboral a través de la economía social y solidaria, integrando la reutilización y la gestión responsable de residuos como motor de transformación ambiental y social. En la última memoria que publicaban en 2024, se desprende que la entidad había alcanzado los 167 contratos de inserción, que es un 27% más que en el año anterior. Y como reza el lema que han elegido para esta celebración, Tornan Grans, grandes en experiencias, en logros, también en número de usuarios. Y entre los eventos previstos para este aniversario, una subasta solidaria con objetos y piezas únicas. Y hay una muy única que vamos a conocer enseguida a través de Pau de Bon, que es técnico de comunicación de Deixalles, también la voz de Antonio Font. ¿Cómo estás, Pau?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buen día.
1: Y le acompaña, que yo creo que es el precursor de esta pieza única que ahora les vamos a contar, Ángel Aguiló, que es periodista, es amigo, es un poco presidente de Mallorca, ya no tanto. ¿Expresident t'agrada?
3: No, jo encara...
1: És guapo, també. Estaries amb en Jaume Matas, amb en Francesc Antic.
3: T'imagines, amb en José Ramón.
1: Està bé, també. És un títol...
3: Un és president tota sa vida, realment.
1: Per això. Ah, president, sempre.
3: Sí, no? Això diuen que un president sempre és president.
1: Ah, no sé.
3: Sí, quan sigui...
1: No t'agrada ja.
3: Evolucionam. M'encanta també quan la gent m'ho diu afectuosament.
1: Clar, és que ho has inventat tu. No te queixis.
3: Exacte.
1: Escolta, 40 anys de Deixalles, que guapo, eh? És una edat... Crec que és molt profitosa. No sé si és que estem aquí, és aquesta dècada.
2: Sí,
1: és possible?
2: Jo estic a punt de 50.
1: A punt de 50?
2: Encara 40.
3: Jo pareix que en tenc 30 i pocs, però en tenc 45.
1: Aïda, i jo 44. És un bon número, eh?
2: És un número guapo.
1: La dècada dels 40 és interessant.
2: Sí. Sí, és una dècada de... Ja t'ha passat aquesta llanes de ser per tot, però en el final encara tens energia per ser allà on t'interessa ser, no? I és vera, això m'ha portat moltíssim.
1: Sí, i també, clar, parlant de santitat, també, clar, és un moment de maduresa que ho podem, no?, traslladar. Jo crec que en els 40 ja sabem molt més el que volem exactament. És vera que el projecte de Deixalles naixia amb uns objectius molt clars i los ha cumplido, claramente. Pero ahora, claro, lo puedes mirar con esa distancia, haciendo ese balance y diciendo, es que volem continuar per aquí, ¿no?
2: Sí. Deixalles ha crescut molt, sobretot darrerament. L'altre dia estàvem actualitzant la web i miràvem la història i és al·lucinant el que ha aconseguit aquesta fundació, no? I actualment, això, si mires les dades de memòria, tant d'inserció com de treballadors, com de projectes, com... Està a la cresta de son ara mateix. També perquè, clar, la reutilització de sobretot de material electrònic i de tèstil està molt de moda ara, no? Nosaltres sempre, d'enja sempre, Fundació Deixalles sempre ha fet economia circular, tot i que ara sigui un concepte que tothom el té en boja, no? Nosaltres fa 40 anys ja fem economia circular i ara, ja t'he dit, veiem fruits de molta, moltíssima feina feta anteriorment.
1: Sí, tu dius que està de moda, no?, el reciclatge i donar segones oportunitats, no?, a tot el que consumim, que és infinit, però jo crec que també Deixalles mos ha donat aquest aprenentatge. Li podem donar una nova vida a les coses.
2: Sí.
1: Aquesta obsessió per comprar, per estrenar, basta.
2: Sí,
1: no és el món, no anem cap al món que volem.
2: Que
1: realment.
2: És un pot, l'objectiu, un dels objectius fundacionals de Deixalles. L'objectiu principal és l'inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables. Per a mitjançant projectes ambientals i sobretot la reutilització. I aquí és on sempre intentam fer arribar a la gent que de cada vegada més es cobra més importància aquest punt de reutilitzar i després reciclar, però primer reutilitzar, vull dir, perquè duim un un nivell de vida i un nivell d'immediatesa avui en dia que...
1: Sí, de generació de residus, de comprar el que no podem comprar.
2: Comprar impulsivament i llavors tirar en dues posades, no?
1: Clar.
2: I això genera, sobretot el tèxtil, hi ha un problema molt, molt, molt greu de generació de tèxtil pràcticament nou, que llavors la indústria fa que sigui bé tot d'una, perquè la qualitat de la roba és un desastre.
1: Perquè compris més, clar, és que estem allà. I clar, això, vos ho trobeu a Deixalles, i clar, aquesta sensació de col·laborar amb altres, sense fundació, dius, estic col·laborant amb Deixalles, però estàs col·laborant amb tu mateix, no? Perquè li estàs donant una altra vida, com dèiem, a coses que tenim per casa, que ja no fem servir, però que tenen una vida. I això està claríssim. Perquè costa a vegades pensar, ostres, jo no duré segon que hi ha una nova oportunitat per aquest objecte, per aquesta ràdio antiga, per aquest DVD que no funciona, per aquesta roba que ja no m'ho pos.
2: Està clar, jo ara farà 10 anys que vaig fer-ne Deixalles, però evidentment ja ho coneixia d'abans, però quan t'entres en aquest món Deixalles, veus que realment és així, i que donant un objecte que tu ja no li dones ús, dones això, una segona vida en aquest objecte, no em porta a tirar-lo, i dones una segona vida a una persona, a diferents persones, perquè puguin millorar o tornar a començar en la seva vida, no? Per tant, és aquest doble camí que faig a Deixalles, però jo crec que és molt, molt interessant i molt important.
1: I tant. I el 22 de maio, que celebrava aquest 40 aniversari, una subhasta on podem trobar objectes molt únics que vos han anat trobant, no?, al llarg de la història de Deixalles. Què trobarem, per exemple?
2: Bé, tot això va començar perquè, bueno, perquè volem fer una sèrie d'actes, sobretot una gala que serà dia 7 d'octubre en el Teatre Principal de Palma, que jo la volia fer, els vaig preparar direcció de fer la teatralitzada i fer una gala diferent, no amb un estil presentador que va passant gent xerrant, no? Me feia anar a fer alguna cosa teatralitzada, clar, això val dos més, i Deixalles sempre patim de pocs recursos econòmics, i vaig dir, bé, m'he de cercar la vida per intentar finançar aquesta llada, i vaig pensar en una subhasta, i a partir d'aquí vaig pensar en una subhasta perquè teníem un magatzem que hi havia quadres de la millor feia 10 anys que estaven allà ja fan pols, quadres que un home de tenda de Palma que ja està jubilat, però que més o manco veig allò podria ser interessant, ho guardava. Però si un dia, aquest dia ha arribat, no? I vaig dir, ja està bé de tenir allò que no sabem què, no? Perquè no sabíem si valien o si no valien. I a partir d'allí vaig fer venir una persona que en sabia, evidentment hi havia, la gran majoria no valien res, però sí que van a trobar una sèrie de quadres que anaven bé, litografies també especials, i a partir d'allí hem anat cercant i demanant, també han tingut donacions a posta per a subhasta, i res, són objectes antics de col·lecció, d'antiguitats, n'hi ha de molt interessants.
3: A la web se poden veure, a la web de la Fundació de Deixalles, estan tot penjats amb el preu de sortida, i nosaltres ara teníem un debat, perquè és que al final mos han desviat quan m'has demanat el president. Al final de festa d'això, sí, nosaltres vam pensar que una deixalla, que una cosa antiga, serien tres tipus que van camí de 50 anys.
1: Home, tampoc.
3: I subhastarem en el final de la subhasta un sopar amb en Pau de Bon, en David Ordines, i ja me sap greu, però ja també hi aniré. O sigui, tu quin preu de sortida posaries en aquest sopar?
1: És que sabia que me faries aquesta pregunta. No té preu, això. No sé.
3: Mira, nosaltres farem una cosa.
1: És una experiència... És que jo estic convençuda que serà molt demandat, això.
2: Sí? Molt... Nosaltres tenim dubtes.
1: Clar que sí, només per fer... Clar que sí que tindrà èxit, jo tenc claríssim. Que... Sobretot per en Pau, no tant per...
3: Sí, per jo... Jo amb en Pau i en David m'ho
1: voldria. David Ordines, alerta.
3: I jo, per paciència, tot té un preu en aquesta vida i no serà el que pagaran, sinó...
1: Ara és quan augmentes el preu de...
3: Mira, farem una cosa. El preu de sortida seran 50 euros.
1: Molt bé.
3: Val? I... la subhasta en general serà, ha de ser presencial, però quan mos subhastem en altres tres Això sona un poc així, però és que les coses són així i no ho podem fer d'altra manera.
1: Sona raro.
3: Farem, podràs fer-ho presencial o farem un directe a través del meu compte d'Instagram, Àngel Aguiló P, i allà la gent que vulgui fer les seves pujes, que són horrorós,
1: pujes,
3: els farà. I és qui pagui més a partir de 50 euros, ostres, podrà venir acompanyat, i mor n'anirem un dia que tot mor va i ve, a sopar tots junts.
1: I es puesto, se sap, perquè clar, si es puesto...
3: Ara mateix estem en negociacions, jo aquí en horari de prime time de ràdio te dic que si hi ha qualque restaurant, això ho dic seriosament, si hi ha qualque restaurant interessat en fer aquest final de festa que serà sopar amb nosaltres tres i que facem un pot sals allà, que m'escriguin a mi per privat o Fundació de Xalles en el seu Instagram i mos entendrem. Però tot això, veure, és que em fa molta gràcia perquè molta gent diu, això és una conya, no? No.
1: Ho he demanat abans d'entrar.
3: Sí.
1: Pensava que era una conya d'un company.
3: Te pensaves que era una imbecilitat meva, no?
1: No, gens, d'en Juan Antonio Bauzà, concretament. I que això m'ho ha mullat perquè jo faci un poc ridícul aquí amb n'Àngel. Escolta, aquest desbarat... Clar, n'Àngel és molt descarat, però en Pau no te veig tan descarat. Això de formar part de ser tu, l'objecte subastado...
2: No, això m'acosta molt.
3: Perdona, fixa't si li importa Fundació de Xalles, que si deia, òbviament, va ser meva, i li vaig dir, per favor, dic, no diguis que no pensa tu, i me va dir que sí tot d'una, i dic, estic parlant amb ell, o no?
2: Tant vegades se t'ha dit que no.
3: Sí, vaig ser persona que m'ha dit més vegades que no en la meva vida.
1: Ostres, no, però clar, aquí tot sigui per de Xalles, clar.
2: Sí, sí, a més... Trotja té un punt molt, com a molt divertit i molt diferent, no? Perquè estàs subestant un quadre allà, com a molt solemne, no? I passar de subestar aquestes peces a subestar un sopar, mira, Trotja també li dona molt de joc.
1: I tant! És que funcionarà.
3: En David, a tot això, en David Ordina serà el subestador de la subhasta.
2: Sí, presentarà la subhasta ell també.
1: Home, sopar és interessant.
3: Tu, si te fa ganes, tu pots posar...
1: Hombre, jo 50 pos.
3: Ja. Bé, mira, ja tenim la primera.
1: Si cosa,
3: ha quedat gravat,
1: Ha quedat gravat, vinga. Sí. Primers... Ostres, com nadie puja más.
3: No me'l passeu aquest, això seria humiliant.
1: No, vinga, la primera puja, 50 euros.
3: Què te passa? Molt bé.
1: Ja la tenim. Alguna más? ¿Alguien de más? Bueno.
3: Que fort, Sonia.
1: Fort,
3: Ha dit que
1: no. Cenar jo?
3: En tres mites.
1: Tres mites, efectiu. Bueno, no te queixaràs.
3: No, mira, com...
1: Te'n vas d'aquí,
3: Con 50 euros.
1: 50 euros, bueno, ja
3: va. I tu amb un sopar,
1: home. I jo puedo... seguir jugando, clar.
3: Exacte, tot el que vulguis. No és ostre. Imagina't, potser traiem 150.000 euros per aquest sopar.
1: Ostres, 150.000 euros no pagaré per vosaltres, ja vos ho dic.
3: Si hi ha qualque sonar que estigui molt forrat, que a Mallorca n'hi ha molt de val posar, dia lliure.
1: Gràcies per això, per aquestes rialles, per aquesta subhasta, que serà fantàstica. Jo crec que sí, que se farà una bona recaudació i molt d'anys per deixalles i per molts anys més.
2: Moltes gràcies per donar-me aquest espai i gràcies... Ja aquí som, en directe, en Àngel i en David, per prestar-se a ser-hi i anar a sopar.
3: Si vivim per aquestes coses,
1: Sí, aquí, sobretot l'Àngel Aguiló. I Pau de Bon, sempre, clar, m'he resistit, no t'he demanat per Antonio Font, no t'ho demanaré, però t'he de dir que m'agrada molt aquest projecte que has iniciat musical, canta Pep de Bon, canta Suau, que és aquesta poesia cantada, musicada, i és un projecte fantàstic.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies.
1: Perquè t'ho vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: I, Àngel Aguiló, això és que teva, ja ho saps, eh?
3: M'hi sent molt bé, la veritat. Per aventura no me'n vaig i quedo.
1: Vinga, queda, fes el que vulguis. Pots quedar, de veres, eh?
3: No me'n vaig.
1: No, m'ha posat una cara.
3: Ara xerraré en sol director, menys me'n fora.
1: Gràcies, Pau de Bon. Nosaltres me n'anem hasta mañana. Adiós.
0: Hoy por hoy, Mallorca. Esther Vicens.